un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira, que t'ho digui el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, jo vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, ara. M'encanta aquesta cançó, just estàs entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encantaria, vaig.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
3: Molt bé.
0: T'agradava tu l'Ànec Donald o no?
3: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
3: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: presentacions necessita Pau Donés, el seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat, el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das, per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va estar pel cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguila de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això, ja està, ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit bé.
3: Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 4:15 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè hem estat molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit de que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important. Ho celebrem, doncs, que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormíem, Àlex.
4: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de l'NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
4: no acaba de ser ben vista.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
5: Ara.
4: No tenim en aquest moment la... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
5: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
5: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè
5: què ha passat?
4: Hores d'ara,
5: els Knicks.
4: El partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
5: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina't.
5: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
5: Àlex.
4: Fins ara.
5: Adéu. Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
5: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
5: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
5: Jo, a casa, sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
5: Però igualment també estàs amb
3: nens...
5: el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
5: i
3: clar.
5: I és molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
5: i el...
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no passin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
5: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
5: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona,
5: ens enamora,
3: però Girona,
5: els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional, seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
5: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
5: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot.
6: Fort.
3: Sí, és molt curiós.
5: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta de casa?
3: Que truquin!
5: Que truquin en directe! Petonet des d'aquí als oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar a la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triomfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
5: Doncs tinc un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs, no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs, havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretot, lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
5: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
5: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
5: Va haver-hi una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
5: Que ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
5: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
9: Esperemos.
10: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: No sé jo.
5: Home, no, però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
5: Clar, tu el que has de fer és... Què passa, Lara?
3: Que m'ho fec.
5: No, però estossega, a veure.
3: Ja està.
5: Segur?
3: Que no.
5: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
11: És una condemna.
3: Doncs ja està. Demà, quan et saludi...
5: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com jura això, no sé.
5: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
12: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi, vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
5: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
5: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
5: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
5: Aquí és el tema, a mi també.
3: Però per un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
5: Doncs sembla que, segons el que va explicar ahir Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
13: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso ahir... Pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
14: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
13: Sí.
14: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant tu molt bé amb tu. Dic,
13: ara què els hi diré? Perquè no s'enfadin.
5: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 6:45 del matí.

0: passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història. Després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden, feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York, i per tant això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert, i van anar un munt d'estrelles de la música, tu imagina't, d'assistents tenir-hi, don John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc, i això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira, i el primer concert el va fer a Barcelona, i no hi van faltar clàssics com aquest, És la Isla Bonita.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bos, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
2: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
0: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
2: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
0: I el Papa també va passar pel Congrés.
2: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
3: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
2: El ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa, i per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
4: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
5: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
0: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
2: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
6: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
0: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
2: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis, i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
2: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
7: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
0: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
2: Per això l'hem recuperat.
0: Gràcies.
2: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet, que enfronta els New York Knicks i els San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units.
0: Quina bona rebuda, Trump. Està bé, els americans són molt sentits amb això, tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, adéu.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
1: Avui amb el Papa Lleó 14 de 9 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parlar el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
8: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
1: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
8: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
8: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
1: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
8: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
1: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
8: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
1: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
8: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
1: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
8: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
1: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
8: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
1: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
0: Pràcticament ja dos quarts de 6 del matí, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
9: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
0: I alerta, la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
9: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
0: Ho celebrem.
9: Celebrem.
0: Ho celebrem.
9: 2026.
0: Oh, per favor. És que, clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
9: Exacte.
0: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però, en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
9: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
0: Doncs, escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
9: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la, ho veiem al diari Bonés.
0: I una segona vida?
9: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
0: Molt bé, escolta.
9: Optimista, avui, eh?
0: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
1: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia. Ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes. Farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
0: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
10: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs, amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs, llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.

0: hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
1: Sí. Sembla una mica de Manel. Triquell,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, Jugular, sí,
1: Jugular.
0: Sí, sí, sí.
1: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Xicus, el segon membre del grup que comença a carrer en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
0: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta. La queixa surt per la finestra quan mos arrenquem junts a cantar i
1: ballar. Riure se fa l'amor del carxofa. Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure's.
0: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui. La moto xupo pa pa pa, la moto xupo pa pa pa, vinga, posa la tercera. Sí. Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb el tot xupo papapai, amb el tot xupo papapai, amb el tot xupo papapai.
2: Serà un estiu d'altura.
0: Ui, ui.
2: Parlant de cuina i de cultura.
0: Oh, oh.
2: I la Sílvia entrevistant.
0: Aquí.
2: Oi.
0: La gent en el divan.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb el tot xupo papapai, amb el tot
2: xupo papapai. Ja estem arribant.
0: Amb el tot xupo papapai.
2: Diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
0: No accelerem aquí, no accelerem. No accelerem.
2: Que ve una baixada, Pere.
1: Ai, ai, ai.
2: Ha agafat fort, ha agafat fort. Ai, que ens va fotre.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Les dues de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
3: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
4: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
3: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
5: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
3: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
6: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de la del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
0: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
6: És un dels caps d'estat més importants del món i té
0: diuen
6: una
0: que porta més seguretat que Trump,
6: I té una seguretat a l'alçada, sí.
0: Què més?
6: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja aquí. Va bé el primavera, ja ens agraden.
0: I tant!
6: Va venir el primavera i ara ve tota la resta, doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsí i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
0: Molt bé.
6: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el papa un altre cop.
0: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada major.
6: Ah, i avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir, perquè avui que fem la prèvia de la visita del papa, dada sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
0: yo te canto. A veure, Sagrada Família. Uf, a veure,
6: I en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
0: Milions.
7: Moltes, llavors van fer, a més, un Lego que m'agrada molt.
0: Jo diria 30 milions.
7: Va. 13.000. 11. 13.000.
0: A veure, un moment. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara Garcia, ordenadet.
7: 13.000. 12.
6: Doncs avui el premi és per Marta Viana. I ha dit 30 milions. Perquè són 12.060 peces.
0: Molt bé, Marta.
7: És que m'ho vaig mirar, això.
6: És el Lego.
7: És el Lego. Molt xulo.
6: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar. I també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
7: Molt.
6: El preu d'aquest Lego.
7: Perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
0: 700 euros?
6: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres de longitud. Què us sembla? Aviam on el poseu,
0: Mira, monta estava pensant, dic, aviam, foto la Sagrada Família.
6: Monta les 12.000 peces i després aviam on paga, monta'l i després posa'l, saps?
0: Quina mandra.
6: Però és preciós.
0: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Candela Peña, què passa?
14: Quina il·lusió. Estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
21: Llavors, ara tinc quatre gallines,
0: sí.
21: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall, Les gallines fan coc-coc i els galls fan quiquiriquí, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc-coc-coc-coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
21: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
0: Ricard, ostres.
1: Trans. Hola.
21: Té una identitat sexual.
0: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar. Sí.
2: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí. Pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
22: Ben?
23: Ei, mama,
22: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
23: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
22: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
23: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
22: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
23: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
22: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
23: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
22: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, eh? Per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
23: Mama, no pots dir. Escolta, ves a la merda, el papa de Roma no se li pot
22: 172
23: dir.
22: 172 metres i mig, l'Iglésia més alta del món.
23: Sí.
22: I primer se'n va a Madrid, ves a la merda.
23: Mama, sisplau.
22: Quina Iglésia tenen a Madrid?
23: No sé, quina Iglésia. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
22: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Res, 172 més va la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
23: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
22: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Gran,
23: sí,
22: els collons hagués anat a Madrid. Primer hagués vingut a Catalunya.
23: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
22: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
23: Penjo, mama, que estàs dient massa disbarats. Va,
22: a la Gaspar.
23: No, mama, penjo. Adéu.
0: La mare d'en Peyu, que abrajadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
24: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on el col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruletes i el xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no.
0: I meravellós la conversa que va tenir amb Buixaderas amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, al Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
25: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada, i que el Jonathan Endic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt, i tot allò que fa ell un cop al paracau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre que el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
0: Pendents, doncs, del cas Andy, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
1: Bon dia des del Pastador.
0: A veure, què és el Pastador? Pep, explica'm això.
1: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els petrollers, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornavis.
0: I abans això era el Pastador, eh?
1: Abans això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diem aquí. Jo la meva fleca li vaig posar al Pastador.
0: Pep, jo tenim aquest Pastador.
1: Això està a Vic.
0: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert a aquestes hores, Pep?
1: Mana, perdona?
0: Què fas despert a aquestes hores?
1: Doncs mira, ara que obre pa.
0: A quina hora ens llevem, Pep?
1: Jo em llevo a les 4 de 3, ara. No estic llevant.
0: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
1: A 2:15.
0: A 2:15 del matí. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
1: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga.
0: Sí.
1: Fins dissabte, però dissabte m'hi poso a les 12, vaig a venir abans.
3: I com ho portes, això de matina tant?
1: Bueno, bé, acostumat, eh?
3: Clar, ja estàs acostumat, eh?
1: Sí, acostumat, eh?
0: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
1: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
0: Sí.
1: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també del meu sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
1: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
0: Sí.
1: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
0: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
1: Sí. Part és que hem tornat als orígens,
0: ara,
1: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
0: Important, també.
1: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
0: Escolta, més
1: que... Això és el que nosaltres busquem.
0: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
1: Bueno, això ho
0: hem de
1: provar.
0: Vindrem cap al Pastador de Vic. Pep, gràcies també per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
1: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos trucat.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu, Pep, que vagi bé.
1: Bon dia.
0: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
3: Sí, ara ens el menjaria.
0: Que sí. Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
3: Adéu.
0: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Cordomí, què tal?
4: Hola. Bé, amb la boca aigua, també.
0: És que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
4: Sí, sobretot pensant que... en l'entorn, és veritat, eh? Sí. Que no sempre es té en compte, això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
0: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
4: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
0: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
4: Però ja pujaràs.

0: Mar Negra. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batut. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats, perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles, que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferida ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé, vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat, per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries.

0: No em diguis que no t'agrada.
1: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
0: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
1: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
0: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
1: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
0: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
1: Què en penses?
0: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
1: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
0: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres, intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
3: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt que la moguin.
0: Pep!
4: Mare meva del Sant Roser! I tant que crida l'atenció, ja ho crec!
0: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer, com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant! Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
3: Així doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
0: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
3: Què vols dir?
0: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
3: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
0: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer. Són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria. Que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al mercat vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos i he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
6: Bon dia, senyora Martí. Sóc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
7: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
6: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
7: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
6: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
7: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe sobretot el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
6: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
7: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
6: Que el coneixia, el poeta?
7: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos, però que si un és honrat, treballador, i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
6: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
0: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
6: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
0: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
6: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
6: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
0: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedella amb espàrrecs i verduretes.
6: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
0: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
6: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
0: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
6: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
0: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre. Per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic. Però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita. Perquè, a més de les classes, es dedica a escriure i a la traducció. I volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, i puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
6: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
0: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
6: El què?
0: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
6: Va... Deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
0: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
6: Es deu haver posat feta una fúria.
0: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, S'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
4: Una bona recatòlica.
0: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
4: Quina?
0: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletre ferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
4: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
0: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
8: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal. El perd la seva relació amb el poder i aquest punt de xuleria que té una mica com si fos un personatge de Raymond Chandler. Sempre té la rèplica a punt per sortir-li per la boca. I la Siquier, què vols que et digui? Necessita més tranquil·litat i pensar una mica què vol fer a la seva vida, si està més per la criatura, si demanar un canvi de destinació i buscar una ocupació més còmoda, o continuar com fins ara, sempre al caire de l'abisme. Crec que faran molt bona parella aquests dos. Però que això de perseguir un assassí en sèrie els ve gros? Són bons policies, però potser poden fer altres tasques no tan absorbents, que els deixin estar més temps amb la seva gent. I això que faré ara els farà un bon favor i demostrarà a tothom fins a quin punt el lletre ferit sempre va un pas per endavant. Au, som-hi, enviar el comunicat i alé a Hacta Est. Els daus no només estan llançats, sinó que la sort també és dels audaços. I ara, que continuï creixent la llegenda.
9: Heu escoltat Reconstrucció dels fets, capítol 7 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol. Amb les veus d'Enric Frigola, Cris Cantal, Abel Font, Magda Bosch i Nuri Català. I al capítol següent, gir de guió provocat per una petjada aïllada que ho canvia tot com un mitjó. L'idili de la Siquier i en Vayreda pren un valor afegit quan l'inspector Serra el rescata per tornar al cas de les seves vides. Serà el capítol 8 de Mar Negra. M'hi jugo un pèsol.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. Com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de les sínies i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre, antropòleg i membre del Centre d'Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra, en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del bloc divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE, i en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX.
2: Sínia, de l'àrab sania. Una sínia és una màquina per treure aigua dels pous. Consisteix en una cadena proveïda de catúfols. És estirada per una roda col·locada sobre el pou.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Les sínies han estat una font de vida importantíssima per la pagesia i la mostra de la seva rellevància queda palesa en la quantitat d'aquestes construccions encara presents actualment a la Conca del Gaià. Amb els nostres convidats descobrirem la seva història, la tipologia, el funcionament i on les podem trobar. En Jordi Sunyer ens en fa una primera aproximació. Com funciona? Quins són els seus elements? És un patrimoni que mira al passat i ens fa reflexionar sobre el nostre present.
4: La sínia és molt curiós perquè és un tret identitari de molts municipis com ara el nostre, Torredembarra, però també ho és del litoral, de Catalunya, del País Valencià, de la Mediterrània, no? Es tracta d'un sistema d'aprofitament de l'aigua del subsol molt enginyós, molt barat de fer. Es tracta de fer un forat sota terra, allà on hi ha aigua, i extreure-la amb la força del matxo que dona voltes a la sínia, precisament, i fa a través d'un sistema de catúfols, d'uns petits recipients que van a parar l'aigua, doncs de pujar-la i abocar-la a la pastera, i de la pastera es va parar a una bassa, a un aljub, i llavors amb saviesa es va administrant aquella aigua per regar. Aquest és un sistema molt intel·ligent perquè no pot extreure més aigua que la que hi ha, per tant no pot créixer en conseqüència més la població del que la terra, el medi, dona de recursos, no? Es tracta d'una comparació, vaja, amb l'avui en dia, que creixem de manera desorbitada sense tenir els recursos naturals per a fer-ho, no? I vaja, quan parlem del passat a través de les sínies, ens interpel·la també en el nostre present. quan a través de les sínies s'extreia aigua amb motor, més cap aquí, van començar els problemes. L'aigua dolça es va anar salinitzant i va ser un primer crit d'alerta, diguem-ne, de la natura cap als homes, cap a les dones que treballaven la terra. No? Per tant, estem davant d'un patrimoni que ens parla del nostre passat, però també ens interroga, ens parla, ens fa reflexionar sobre el nostre present.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi Sunyer parlava de tret identitari de molts municipis i regions i nosaltres fèiem esment de la gran quantitat de sínies construïdes. Quantes n'hi ha de documentades a Torredembarra?
4: 113 sínies documentades, de les quals moltes encara visibles, algunes d'elles en espais municipals, per tant, esperem que en un futur es puguin rehabilitar, i les altres, doncs, catalogar i protegir.
1: Però ha descobert moltes coses més. Les sínies i l'aigua unides a la pagesia i als mercats, la importància de l'aigua per al comerç i la memòria dels avis que recupera la història local.
4: Tot el nom de les sínies, qui les portava, què hi plantaven, on venien. M'ha interessat molt doncs, descobrir un poble ple de parades de verdura cada dia, a part d'un dia a la setmana en especial, que es feia un gran mercat, verdura tota d'aquí, l'exportació, diguem-ne, cap a mercats propers, la importància del mercat del Vendrell, el mercat de Vilafranca. Tots els avis ens parlen d'anar a vendre a Vilafranca, d'aixecar-se a les 2 de la matinada, de dormir, del matxo ja sabia el camí i despertar-se a Vilafranca. Més que anar a Tarragona o a Reus, curiosament, Torredembarra, el Baix Gaià eren pobles molt, molt penedesencs i es feia molta verdura. I després també m'expliquen els avis com gent que anava a vendre a Tarragona feia parada a la plaça Calestut, la carretera nacional entrava dins de Torredembarra i allà, precisament, doncs, com cada poble s'especialitzava en un producte o un altre, per exemple, els de Calafell venien melons, doncs al parar allà molta gent tornava cap a casa després de fer el traguet a Calestut amb un meló cap a casa.
1: L'historiador local Lluís Virgili ha viscut en primera persona el funcionament de les sínies. Posa en relleu aquest patrimoni i la necessitat de recuperar-lo.
5: Jo de petit encara he vist funcionar tot això. Vull dir, clar, jo sóc de l'any 54. Encara he vist tot aquestes sínies, com anaven, els pous aquests que estaven al costat del torrent al mateix nivell, que encara tenien cabals i tal. No? Clar, ara veus el panorama i vull dir, queden... Clar, és un patrimoni material i immaterial, les dues coses, no? I crec que és bo aquesta tasca d'almenys preservar la memòria per properes generacions, no? Perquè si no, és que... Bueno, aquest dia resseguir amb les sínies queden allò que estan... Vamos, allò que la vegetació s'ho menja, com les basses que hi havia de regatge i tot això, doncs arbres pel mig derruïdes, clar, és un patrimoni que avui dia quan el veus i l'has vist en la seva època, allò que te s'acau el cor, no?
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: De patrimoni també ens en parla l'historiador local Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la Conca Baixa del Gaià, publicat per l'editorial Cossetània. En cita també a en Lluís Virgili pels seus articles. Ambdós treballen per recuperar i conservar aquest patrimoni, una recerca constant que busca també la sensibilització social. A més, descobrirem l'existència i l'ús de mines subterrànies.
6: Hem fet una recerca que està en marxa. El Lluís acaba de publicar dos articles amb la història de l'aprofitament del torrent de la Nou. Jo acabo de publicar, després del llibre de la lluita per l'aigua de la Conca Baixa, vaig publicar ara, per Sant Jordi, un article sobre les sínies del Vinyet. I tot plegat és recerca, diguem-ne, en marxa, que també el que pretén és sensibilitzar la gent del patrimoni lligat a tota aquesta activitat. Clar, aquí hi ha hagut, en pocs anys, el món ha canviat molt i tenim doncs, tota una generació de gent més gran que encara ho va viure, que va fer servir aquestes sínies, que va arribar doncs, a regar, a fer ús d'aquestes aigües a la Nou, i per nosaltres és important doncs, tota aquesta memòria que va vinculada també a uns usos, unes pràctiques, unes pràctiques consuetudinàries en alguns casos, inclús un vocabulari, i un patrimoni també físic. En el cas concret de les sínies, doncs, en aquests moments més o menys, tinc més o menys ja, gràcies a la col·laboració de molta gent i tota la i molta gent d'aquí del poble, doncs, i dels pobles de la vora amb què aquests anys doncs, anem parlant, més o menys tinc identificades una trentena de sínies al que és l'antic terme de Tamarit, és a dir, la part doncs, de Ferran avall, perquè ens entenguem, de Ferran fins a la costa, una trentena de sínies, doncs, hi ha les 11 de la plana del Vinyet, més després una vintena entre Tamarit i Ferran, però és que després, si anem a Ferran mateix també, no em d'oblidar que també hi ha mines, que també és un tema important, doncs, com es canalitzava l'aigua, en alguns casos procedent del mateix, del mateix riu, es canalitzava via mines subterrànies, això també. Això, a Ferran, de fet, encara hi ha restes. Bueno, el cas d'Altafulla també hi havia hagut la mineta d'Altafulla, que era, de fet, era també tenia un pas, tenia 500 metres doncs, i més subterranis. Però és que després, pujant, és a dir, pujant aigües amunt, perquè ens entenguem, quan arribem aquí a la Riera, doncs, com ja hem comentat, doncs, teníem la sort doncs, de tenir, l'aigua doncs, del Gaià, però si anem direcció a la Nou, doncs, cap al torrent de la Nou, el torrent de la Nou o de Salomó, podem dir de moltes maneres, o el torrent de Vespella, és un torrent on doncs, també tenia una aigua subterrània molt important i, de fet, hi havia, i encara hi són avui, tot un seguit de sínies, siguin de catúfols o de rosari, que anaven seguint doncs, el transcurs d'aquest torrent, no? Estem parlant perquè la gent se situï els 10 ponts, dels 10 ponts en amunt, direcció a la Nou i cap a Vespella. I aquest és un patrimoni doncs, a veure, que avui en dia molta gent encara té, la mateixa finca encara té una sínia o les restes també del que era la maquinària i pensem que és important tot aquest patrimoni almenys ser-ne conscient de què el tenim, perquè durant molts anys no s'ha valorat.
1: El món que ens envolta influencia la nostra vida quotidiana. La cultura, els costums, el llenguatge, les rutines... En Ricard Ramon ens ho exposa. Recorda formes de vida, costums, records que en Lluís Virgili té molt presents.
6: Per això pensem que és important doncs, anar sensibilitzant a la gent, no? Anar sensibilitzant a la gent, recuperar material. També hi ha coses interessants, no? I és també tota la cultura associada a aquestes sínies, no? Hi ha un fenomen molt curiós, no sé si us n'heu adonat, hi ha molta gent aquí a la Riera i als pobles de la vora que tenia un tros de terra, no? Tenia una horta, no? I deia, no, anem a la sínia, no? La meva família tenia un hort, però no deia anem a l'hort d'Altafulla, no, anem a la sínia d'Altafulla. La sínia era el punt de captació de l'aigua i era el que vertebrava tota una activitat econòmica i social. Jo també convé tenir present com al voltant d'aquella sínia, doncs estem parlant en primer lloc d'una sèrie de... En primer lloc, una vegetació. Òbviament, doncs, hi havia una horta, hi havia doncs, una activitat agrària, uns determinats arbres. Per què? Perquè tenies l'animal, no? El macho, l'animal, aquell animal també necessitava una ombra. Molt sovint hi ha una figuera, molt a prop d'una sínia sempre hi ha una figuera. I després hi ha tota una vida també, m'atreviria a dir, doncs, social, cultural. És a dir, ens hem de fer la idea també que anar... És a dir, en un món, en el món, doncs, el món rural que va existir fins fa una cinquantena d'anys, doncs en molts casos també, per una família de pagesos, doncs el diumenge anar a la sínia era també una manera doncs, de trobar-se, de fer una vida social, convidar amics, fer un arròs...
5: El cenatxo, que avui dia no saben ni què és això, El cenatxo que portaven al menjar i, bueno, terminologia d'aquests catúfols, tot això, està desapareixent ja dels diccionaris, no? I per això que és bo preservar tot aquest patrimoni que hem conegut, vull dir, a certa edat, no? I que encara hi ha molta gent, pagesos vells i tal, bueno, que et conten anècdotes de d'això. Em deien, la mula que donava voltes una que la deixava el diumenge, que el dilluns ja no podia anar perquè estava pobret allò, que ja no són coses d'aquestes, no? I altres pous assaurins, allò fent pous al costat del torrent, coses d'aquestes, clar, avui dia dius, em semblen coses esotèriques tot això, no? Però bueno, un conegut i bueno, tenia el seu sentit i era un altre món.
0: Ramó de Pedra.
1: Tot fent memòria, en Lluís ha citat un mot, catúfol, un recipient destinat al transport d'aigua, un dels elements de les sínies. L'historiador local, Pep Saragossa, fa un repàs a la història de les sínies que, tot i existir ja en època romana, són els àrabs els que les reintrodueixen i ens explica la funció del catúfol, com evoluciona les seves formes i el seu ús.
7: Tots aquests elements que ells s'introdueixen, per exemple, les sínies, que hem parlat, cal introdueixen ells. Les sínies, a l'època romana ja n'hi havia, però arriba un moment que és un llegat que es perd i ells, doncs, els reintrodueixen. Vull dir que la sínia la reintrodueixen al finals del 10, començant de l'11, és quan comença a haver sínies a la península Ibèrica i llavors doncs, es van escampant. No? Una de les característiques de la sínia són els catúfols. Els catúfols són com unes gerres, no?, que van lligades amb una corda que se li diu res, va pujant l'aigua. Doncs aquestes gerres totes tenen un forat al cul. Aquest forat és perquè quan el catúfol entra dintre l'aigua, l'aire que hi ha dintre el catúfol doncs no deixa, s'ompli tot, doncs, i l'aigua surt, marxa l'aire i s'omple. Doncs, no? Doncs es té constància que aquest forat es fa a finals de l'11, com és fins del 12. Hi ha un geògraf enginyer andalusí que recomana fer aquest forat. Vull dir que el forat és una cosa, sabem fins i tot quan es fa aquest forat, perquè per això, doncs, perquè se'n van adonar a compte doncs, que el catúfol pujava i no pujava ple. Doncs algú va dir, fem un forat. El catúfol és un element que molts ens troben aquests, es troben tots amb excavacions, diguéssim, no? I hi ha llocs que ho en trobes que no tenen el forat, perquè llavors també segurament el ceramista, el terrissaire, doncs feia i se'n feia ús d'una altra manera, com a gerra, doncs, no? I amb excavacions, per exemple, a Lleida o a Osca, dintre la ciutat s'han trobat catúfols que no tenen forat. I, bueno, aquí els catúfols es feien a Torredembarra. Torredembarra va ser el lloc on abastia de catúfols tot el que era Baix Penedès, Tarragonès, perquè són diferents dels que han arribat, que encara se'n fabriquen, per fer poperes, un element que Marc doncs, es posa dintre l'aigua perquè els popis facin niu, llavors estires la corda i treus el pop. No? I es fan, qui jo sàpiga, el rasquera encara se'n feien. Llavors és molt diferent, el de Torredembarra era molt rodó, molt bombat, i l'altre és més aviat allargat, diguéssim. No? És allò de cada terra fa sa guerra, no? Però l'ús, diguéssim, el funcionament és el mateix.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
8: L'evolució de les sínies està present a la conca del Gaià. En Pep Saragossa ens va citant els seus noms mentre ens explica les seves característiques i com encara es poden observar. Amb ell també veurem l'enginy de qui no podia tenir sínies. I un detall final que ens apropa al riu Nil, un xic lluny del Gaià, però que ens fa conscients de l'antiguitat d'aquests sistemes d'abastiment d'aigua.
7: Han anat quedant elements, ja, per exemple, aquí al Baix Gaià hi havia el que aquí es deien sínies boges, no? Que és la sínia, de sínies hi ha dos tipus. N'hi ha una que és una roda vertical, que la mateixa potència de l'aigua fa que l'aixequi, no? I guanyes nivell i pots portar l'aigua amb uns metres més amunt. No sé. I aquestes aquí té la característica que aniríem sínies boges perquè, clar, van soles, vull dir, van boges, no? Diguéssim. No? Queden restes de tres. Vull dir, una és, ara que som aquí a la Riera, tirem riu amunt, doncs una és a la Ardenya, no? Que és la que té el nom de sínia boja, i Ardenya doncs és la sínia boja. És una sínia que a mitjans dels 50 la roda hidràulica va deixar de funcionar perquè doncs, necessitava una reparació urgent i llavors la van reconvertir en una de sang, diguéssim, una que la feia anar un animal, diguéssim, no? Perquè llavors hi ha aquest assessori, hi ha les sínies de sang, que són les sínies que tothom coneix, que hi ha un animal que va donant toms i aixeca uns catúfols, aixeca l'aigua, doncs, no? Aquesta, doncs, la reconverteixen i fan una sínia de sang, però que no anaven catúfols. Diguéssim, eren unes sínies que se n'hi diuen de rosari, perquè és una cadena que porta unes peces que n'hi diuen aglans, que una cadena que passa per dins d'un tub i va aixecant l'aigua. Són uns elements que a mitjans del segle XIX, quan ja comença a haver la industrialització, doncs esclar, es fan de metall, es fan de ferro, i llavors es popularitza molt perquè són unes eines molt, molt, molt, molt, molt pràctiques, doncs, diguéssim, no? Aquesta es converteix en sínia de sang, i després n'hi ha una altra més amunt al Catllà, que és la sínia del Clos. En aquesta encara hi ha la roda sencera, vull dir, si vas allí pots veure com era, no? Hi ha una roda que fa 6 metres de diàmetre, no? És metàl·lic. Regava, doncs, tota la part superior de la síquia. Vull dir, la gent que, doncs, no tenia horts, doncs, bueno, es va espavilar, i hi havia aquests mitjans per lavar l'aigua. I després n'hi ha una altra més amunt, que és la sínia de Rollet, que també és el Catllà, no? Clar, han quedat tant la de la sínia Boja com la sínia de Rollet, veus l'estructura que hi havia, doncs, no? I però aquesta del Clos, doncs encara hi ha la roda, vull dir, pots veure com eren aquestes rodes, no? I és una cosa, vull dir, bastant excepcional, perquè no n'hi havia masses. Després, quan la gent que no podia fer una sínia, hi havia un sistema, que és la poalanca, que no deixa més que una grua accionada manualment, que també per mitjà, doncs, del vaivé de la palanca, doncs, amb una galleta, doncs aixecaves l'aigua i regaves, doncs, no? I això, del meu record, doncs, jo em recordo 5 o 6, no? De poalanques d'aquestes. Vull dir que la gent que no tenia un tros de terreny damunt de la síquia, doncs, bueno, doncs, amb un element d'aquests, que són elements molt antics, per exemple, doncs, la poalanca, ja la feien servir a Egipte, que en àrab es diu xaduf. Vull dir, aquests elements allà a Egipte estan allí representats, no? Gent que hi ha unes escales, que hi ha dos o tres poalanques i van aixecant l'aigua del Nil fins dalt, diguéssim. Vull dir, són elements que durant la història, doncs, han funcionat i encara en queden. I queden les restes d'aquesta. Queden les restes d'una, en terme de Salomó, que també és molt... És un element que, esclar, si no te l'expliquen, no ho entens, però, esclar, està allí, hi ha les restes allà al mig del riu.
0: Ramó de Pedra.
8: La vida és un canvi constant i l'evolució no s'atura, provocant transformacions a tots els nivells, com hem pogut escoltar de la veu dels nostres convidats. Afortunadament, en Ricard Ramon ens recordava que hi ha una recerca activa i es continua treballant per a la recuperació de la memòria, perquè aquesta és record, enyorança i a vegades també una mirada nostàlgica. La poeta Neus Esmel posa veu al desig de recuperar aquest patrimoni en un poema titulat La figuera de la sínia.
9: Sota l'ombra regalada de la figuera de l'hort, que recordo amb enyorança, sento tristor al meu cor. Era al costat de la sínia i cada dia al matí li dava la benvinguda quan arribava el padrí. Amb una branca penjava el cistell amb el dinar i el matxo desenganxava per la sínia a fer rodar. Ell cantava amb alegria perquè el matxo anés rodant i es pogués omplir la bassa per després anar regant. Quan era el cor de l'estiu, amarat de la suor, l'aigua fresca de la sínia li treia aquella calor. I el matxo, també cansat, el morralet li posava allí sota la figuera amb el farratge i la palla. I a sota de la figuera, quan anava a reposar, la seva soca servia per l'esquena descansar. Quan el sol ja s'endinsava a l'horitzó fins demà, cap a casa retornava després de molt treballar. Però ja no queda la sínia, ni la figuera de l'hort, ni l'aigua d'aquella bassa que era un preuat tresor. El progrés a poc, la natura ens va robant. Què serà dels nostres gors? Què serà dels muntanyans? Què serà de l'aigua i l'aire que cada dia, cada jorn, ens el van emmetzinant? Tinguem tots la valentia de seguir qui ens vol guiar, fent tots una sola pinya per poder les aus salvar i preservar el que ens queda entre la Torre i Creixell al costat del nostre Mart.
0: Ramó de Pedra.
8: Avui hem repassat la història local trobant nexes d'unió de la conca del Gaià amb Egipte. Les sínies ens han fet passejar per la vida quotidiana dels mercats d'altres temps, no massa llunyans i que ens recorden els d'ara. L'aigua novament ens ha mostrat la seva importància per a l'economia i hem acabat amb un poema, i és que la memòria i els records inspiren. La veu de la poeta Neus Esmel citava en els seus versos les aus, que avui també ens han acompanyat. Ja sabeu els seus noms?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cruixidell, Emberitza calandra.
0: Au resident a camp obert a tot el curs del riu.
2: Gafarró, Serinus serinus.
0: Au amb tonalitats groguenques que viu tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Verdum, Cloris cloris.
0: Ocell que habita a camp obert tots els mesos de l'any. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també

0: protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja també ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ha arribat el dia, el Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita

0: papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó 14 comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 5:15, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
3: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a papa Lleó 14 a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de 1:00 hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem, a l'estadi olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'estadi olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'estadi olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'estadi olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família família i també al Raval, perquè el papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta bella adoració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del papa a Barcelona, bé procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: El papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
1: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius visius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota lema Aturem l'emergència social i educativa. I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
8: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
9: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
1: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli linfàtic perquè el líquid linfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, dels 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su...
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
1: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
1: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
1: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día, empezar a trabajar desde ya, hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible, y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y ir sumando puntos.
1: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neurgonen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
19: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El Papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya el Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 12:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
12: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
12: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
13: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'Estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
16: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
16: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'Estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
16: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura, i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan doncs, es va poder fer.
6: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9, a les 7, a les 7 de la tarda, perdó, ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltíssimes gràcies, bon dia.
6: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins les visius, via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
17: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
18: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
19: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
18: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé per als exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: I I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
21: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
20: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
22: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora... Hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
20: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
6: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
23: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
6: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vicvari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
24: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
6: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Etxeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
0: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Hi ha la creença popular que els cabells i les ungles continuen creixent després de la mort, però això no és cert. El que passa és que quan una persona mor, els teixits del cos comencen a descompondre's i això pot fer que semblin més llargs. Això és perquè la pell que els envoltava es contrau a mesura que es deshidrata. No poden continuar creixent després de la mort perquè necessiten energia i nutrients per créixer, i això només es pot obtenir a través d'un metabolisme viu. Quan el metabolisme es para després de la mort, aquest creixement també s'atura. Per això, els forenses poden utilitzar la longitud dels cabells i les ungles per estimar el temps transcorregut des de la mort d'una persona. Si els cabells o les ungles s'han tallat recentment, poden proporcionar pistes importants sobre el moment en què es va produir la mort.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està ja totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin...

0: Iberoamericana de l'EAE Business School, Txelo Morillo. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 9 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen, però, que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha aixecat el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta en un dia força complicat per als molts esdeveniments que ja us estem explicant. Per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes i si ja es comencen a notar. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Hola, bon dia, Helena. Doncs, de moment, sobretot a aquesta hora, tenim alguns punts en primeres aturades. Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però si, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud amb aturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força ple entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat, i accedim pel sud a la capital catalana, la B23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2, i ja és més endavant, a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a la Diagonal, també amb trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant a les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.

0: arribat el dia. El papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
1: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Us ho explicàvem, La Catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
3: Bon dia, Helena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la 1:00 del migdia. Quina és la situació, Helena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del Papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del Papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el Papa a la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Helena, a partir de la 1:00 PM a la catedral de Barcelona.
0: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del Papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
6: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
4: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
0: Tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el Papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
9: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
0: La visita del Papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
9: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el foc de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del Papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc, no?, de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no?, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
0: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
9: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs, també ha crescut, està en 90% d'ocupació. I també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el Papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
0: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: També és una de les notícies destacades del dia i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat. I també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
11: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de les Pau, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, les Pau 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes PAU destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de les PAU. I això és el que ens han comentat.
12: Més tranquil·les. Català i castellà, sí.
13: I el que és nerviosa, jo crec que Filo,
14: filo. O mateix.
12: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat. No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretenc un muntó.
15: Per mi, història d'Espanya i mates. Mates. No puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure. No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
16: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ha arribat el gran dia.
17: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
18: A veure, a mi em sembla bé, em sembla bastant lògic, perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'hagi d'estudiar a casa.
19: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
18: Sí.
19: Jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
11: Aquestes PAU també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes PAU se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
0: Gràcies, Clàudia. Desitja'ls i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
14: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
10: Notícies en xarxa. La xarxa de comunicació local.
20: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
22: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
20: Salut activa.
23: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i en general que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
20: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: La xarxa de comunicació local.
25: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
8: que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que, un, vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a un amor digne. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant d'aquests casos de pedàcia, no? I manté, sobretot, una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en Xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
10: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
1: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
0: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el Papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i Lepant, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el Papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
0: Aquest migdia arrenca la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí, a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
0: Com estem?
3: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
0: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
3: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet, i després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre, i això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
0: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
3: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
0: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat Una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
3: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que, diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
0: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
3: Doncs és que, de fet, la bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
0: Escenaris a Catalunya, escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina... Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
3: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs, s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
0: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs, que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa.
3: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig i una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
0: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
3: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
0: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
3: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs, ha de veure on està el bon futbol.
0: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
0: 2 minuts els que passen de 3:15, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
5: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. Val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
0: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
6: Hola, molt bon dia. Doncs com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària, aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontajau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEG aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
7: Bon dia.
6: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
7: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEG, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents doncs, avui, en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i bé, a veure com evoluciona la jornada.
6: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar en normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
7: De fet, la sortida és a Plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també un moment doncs, que estem en aprovació de pressupost doncs que també se'ns pugui fer sentir la veu.
6: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
7: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant, doncs, que la conselleria respongui.
6: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
7: A vosaltres.
6: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
0: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
9: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontajau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
12: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
13: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
12: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
13: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
12: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontajau.
9: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al cinquè i definitiu partit, que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
0: Doncs demà ho explicarem.
9: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
0: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
9: Adéu.
0: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Què tal?
1: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que estava,
0: sí, més o menys.
1: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
0: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
1: I per tant,
0: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
1: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
0: Agafa el micro.
1: Ho està fent.
2: Hola.
1: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
0: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
1: Home, moltes.
0: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
1: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
0: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
1: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
1: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
0: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient,

0: és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus de, dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
1: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
0: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale? En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
1: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
0: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
1: Ben situat.
0: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, no? El de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
1: És un personatge, no, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podem dedicar algun, és un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otto del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia.
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia.
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans, i per tant se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags És a dir, dels Reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Hòstia. Tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels Reis Mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
0: està
1: exèrcit.
0: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: Okay. No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, oh, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als... Mm. Als germànics, no? Mentre que el propi Preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, parla, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan a, allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I, jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de... de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica, apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno, pues, en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un miniprograma premium
1: d'aquests
0: de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: No li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Jeliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això,
1: poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat en concret? Per fer-ho.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles. I per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí en un moment xinesos, turcs, uns
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una mica, també.
1: No, ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir.
0: No, de fet, mal suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes.
1: Tu demana ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. Quina? El puc fer abans.
0: Com? Ah. Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: Programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia, t'estan gravant i estàs molt vermell, dels canviants sistemes tribals, i per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Cachis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, madeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo. Nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià, i això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià, bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els asturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble, dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem
0: ajuntar,
1: a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquen Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el genat dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, no. És un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, hi ha identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls. Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? De un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No, la major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. No, ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Jeliu Dashi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40 mil musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats que, si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però... Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.
5: A la platja del Portbó

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Bambalandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells, Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera, defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit al Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-est, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les Estrelles.

I després d'escoltar aquest balà de les estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les plegadores d'avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que com sempre gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adeu-siau.

0: Sí, sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels amps. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'habanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'habanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
5: Let me show you the zone.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrin, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cobla Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El cap ha estat el món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure els repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som sardana.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coblejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.poblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena, de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges de les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum, i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Antoni, Sant Joan, disculpeu, de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve a les 7 de la tarda ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les coples Sant Jordi i la principal del Llobregat comparteixen cartella amb els Amics de les Arts Judit Niederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les coples Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la Calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de les coples, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó 14 ja és a Catalunya. El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 3:15 del migdia. Procedent de Madrid, ha estat rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, entre d'altres autoritats. La primera parada d'aquest viatge és la catedral de Barcelona. Allà és ara mateix i ha fet les seves primeres paraules en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: L'homilia encara continua a hores d'ara i el pontífex hi està alternant el català i el castellà. A fora, centenars de persones l'esperaven amb molta il·lusió a les portes del temple.
3: Me parece muy emocionante. Se ve muy sencillo, muy cercano.
4: Nosotros venim de Sant Andreu de la Barca, però treballem a dos col·les de Sant Cugat i de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
5: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
0: És dimarts 9 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern considera que la visita del Papa és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
6: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
7: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
8: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça i Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
9: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decideix. Els dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó 14 ha iniciat ja la seva visita de 48 hores a Catalunya i es troba en aquests moments a la catedral de Barcelona. Hi ha arribat en cotxe i ha estat rebut per l'arcabisbe de la capital, Joan Josep Omella, després de la rebuda oficial d'autoritats que s'ha fet a peu de pista a l'aeroport del Prat. Passaven poc més de 3:15 del migdia. El pontífex ha visitat el temple i acaba d'acabar la pregària que ha presidit. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
11: Bon dia. Doncs amb un repic de campanes i amb aquesta ovació han rebut el Papa els fidels que portaven hores esperant a la plaça. Sí. Després d'una salutació molt breu als congregats a la plaça, el pontífex ha entrat a la catedral, on l'han rebut les autoritats eclesiàstiques, amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant, que un cop

0: derramará rememorar este amor de predilección que se derrama y se derramará abundantemente en su corazón. No apaguen nunca ese fuego que los hará intrépidos predicadores del Evangelio.
1: L'acte a l'interior de la catedral és de caràcter privat i un cop acabat aquesta pregària el que estan fent ara és visitar la cripta de la catedral de la Santa Creu i beneir el sepulcre de la patrona de la ciutat comtal, Santa Eulàlia. Després visita la font del claustre de la catedral i sortirà per la porta de Santa Eulàlia per anar directament al Palau Episcopal, que és on s'allotja aquests dos dies. Té un dinar privat i després, a un quart de cinc de la tarda, té prevista la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Gràcies, Esther. Centenars de fidels curiosos i turistes han esperat durant hores el papa al voltant de la catedral de Barcelona. En arribar el pontífex els ha saludat abans d'entrar al temple. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
3: Bon dia, doncs sí, centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la catedral, que a les 12 del migdia ja era plena de gom a gom. Alguns fidels molt matiners han arribat a les 6 del matí per veure el pontífex de primera fila. S'hi ha congregat gent molt diversa, moltes famílies i grups de joves, tot i que també alguns turistes i curiosos, molts d'ells amb banderes, creus i proclamant càntics com Visca el Papa. Escoltem algun dels fidels que l'esperaven amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
4: Me parece muy emocionante. Él se ve muy sencillo, muy cercano.
5: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
6: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
7: Venim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
3: Tots ells han esperat durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
8: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
3: De la catedral, tot i que en teoria no està previst que ho faci per la catedral mateixa.
2: Gràcies, Judit Vallès. Seguim molt pendents d'aquesta visita del Papa en aquests moments encara a l'interior de la catedral de Barcelona, on hi fa una visita. L'agenda del pontífex continua aquesta tarda amb una audiència amb el president de la Generalitat, en què Salvador Illa li entregarà una carta expressant l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6, es fa una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà. Acte central d'aquesta visita. La festa d'aquesta nit està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papamòbil per acomiadar-se de tothom.
2: El govern considera que aquesta visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que s'han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
11: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem

0: projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
1: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del Sant Pare.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
4: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: No tot són, però, reaccions positives a la visita del Papa. Aquesta tarda, a la mateixa hora de la vigília de pregària, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convocat una protesta al Born, sota el lema Jo no t'espero.
3: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat a la xarxa.
5: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
2: El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
3: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
6: Em demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, de les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú.
3: El bisbe remarca que els missatges del pontífex apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana haurien de traspassar fronteres.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita del Papa hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
8: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
7: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
9: Notícies en xarxa.
2: Els docents tornen avui a fer vaga coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. S'han manifestat pel centre de la capital aquest migdia amb el lema Demanem fets, no miracles. Milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardas de la CGT.
11: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
12: defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
10: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des del mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
2: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14.
2: Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Les dues primeres proves del matí han estat llengua i literatura castellana i estrangera. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: A Mataró, l'alumnat ha trobat assequible l'examen de llengua i literatura castellana amb el que han començat les proves d'accés a la universitat aquest matí. Pel que fa al segon examen, el de llengua estrangera, la majoria també han sortit satisfets, tot i que reconeixen que listening ha estat la part més complicada.
14: L'examen ha sigut molt fàcil. Gairebé no havíem d'escriure, era tot, gairebé tot tipus test.
15: Me l'esperava més difícil, però sí que veritat que s'agraeix molt el tema de que el part mínim i l'anàlisi inverso sigui en tipus test.
16: Content, surto content. El listening, pues bueno, no sé, jo crec que és assequible.
17: El listening me l'esperava més fàcil, ha sigut una mica difícil, hi ha hagut algunes preguntes que m'han costat contestar-les.
13: Un total de 2.000 alumnes s'examinen fins dijous al Maresme, 500 dels quals ho fan al Tecnocampus.
2: A la demarcació de Lleida hi ha rècord d'inscrits a les proves amb 2.700 estudiants matriculats. Són un 10% més que l'any passat. Enguany hi ha 14 tribunals a Lleida, la Seu d'Urgell, Tremp, Viella i Tàrrega. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
18: L'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull per 7è any consecutiu una de les seus de les proves. En aquesta convocatòria, un total de 234 alumnes s'hi examinen, procedents dels instituts de Tàrrega, Cervera i Guissona. Tot i això, molts estudiants asseguren arribar-hi amb confiança, tot i els nervis, després de mesos de preparació.
19: Bé, nervis.
20: Molts nervis. Que hem estudiat, ja ho hem fet tot.
21: Jo avui bé, demà ja veurem.
22: Una mica de nervis sempre hi ha, llavors. Una mica de pressió per entrar a la carrera, perquè seria, vamos, una cosa terrible no entrar-hi, però bueno, crec que amb bastanta confiança.
23: Nervis d'última hora i tot això, però si t'has ben preparat i amb tota la feina feta de casa.
24: Al final és treballar-ho i practicar.
18: Enguany, una de les novetats és que els tribunals de l'ESPAU compten detectors per descobrir l'ús de dispositius electrònics. Per aquest motiu, és recomanar a l'alumnat guardar aquests dispositius a les seves motxilles.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera a Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
25: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamunca de Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
2: Justament els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines, especialment per les altes temperatures i les possibles ventades aquest estiu. A més, preocupa la vegetació morta en zones de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha dificultat d'accés. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
26: Les pluges d'aquest hivern han ajudat a eliminar la sequera estructural que patien els boscos de les comarques gironines. Tot i això, preocupa la vegetació fina susceptible a canvis de temperatura. També els possibles episodis de ventades i la calor intensa que es preveu. Ho detalla el cap dels bombers a Girona, Jordi Martín.
27: Davant d'una situació on tenim una complexitat de vegetació fina que pot provocar, doncs, vinculada amb aquests models que ens marquen, doncs, aquestes altes temperatures i un segur doncs, dèficit de precipitació en aquests mesos d'estiu, i també doncs, vinculat també amb aquests episodis que podem tenir de vents, ja sigui doncs, amb entrades de sud, ponentades o tramuntanades, que ens faran doncs, que passem un risc elevat a les comarques de Girona.
26: També tenen el focus posat en zones forestals de la Garrotxa i el Ripollès, on hi ha gran quantitat de vegetació morta i és difícil accedir-hi. En total, a la demarcació hi haurà 760 bombers entre professionals i voluntaris i un reforç de 84 auxiliars forestals.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Una incidència tècnica al centre de control de DIF ha obligat a aturar tot el servei de Renfe aquest migdia.
3: La circulació s'ha pogut restablir de manera progressiva pocs minuts més tard, un cop s'ha pogut recuperar el sistema de regulació de trànsit.
2: Mor un noi de 18 anys en un accident amb un camió a la P7 a Llers, a l'Alt Empordà.
3: Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista, quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
2: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea admet haver inflat factures per serveis prestats a aquesta entitat.
3: Avui ha començat el judici per la fallida d'aquesta entitat. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent de la cooperativa.
2: I en aquest dia tan atapeït per la visita del Papa a Lleó XIV a Catalunya, també tenim temps per un apunt del món de la cultura, perquè l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça Igualada, en joc ara mateix una plaça per a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
0: Bon dia, Marta. Avui a les 7 de la tarda, a Blanes, es decideix quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana d'hoquei sobre patins ha guanyat 23 títols. Per l'Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
1: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual rep el Tenerife, primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Escoltem Nicola Provítola.
4: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
0: I a la primera federació de futbol, Pablo Alfaro marxa del Nàstic de Tarragona. Avui ho ha fet en roda de premsa, on ha estat acompanyat pels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit al Movistar Inter, els de Javi Rodríguez visiten avui la pista del conjunt madrileny a partir de les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. I tornant al món del bàsquet, hem de destacar que la Lliga femenina, el Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. Es tracta de la segona incorporació del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida actualitzant les esdeveniments central del dia, la visita del Papa a Catalunya i hi ha moltes més notícies. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
11: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
10: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
11: Adeu, Embaladits.
12: Ens agrada la poesia.
9: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: El papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen, teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça-Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir armonia i comunió, més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante el... Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles, de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Tenim a recolzar el Sant Pare, aquest viatge que ha fet, i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants: màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat, ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que a través d'esmenes als pressupostos demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
4: defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des del mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Mora d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
6: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
7: Yo no estaba massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
24: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis. Però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
25: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havien fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
5: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosc de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
26: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans de les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
27: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs, al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
28: Jo comparteixo el pensament de Marcel, un examen assequible. Sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
29: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
30: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
31: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
26: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
32: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu almenys de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
8: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
9: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament? Com es... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopars a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
10: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
11: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
10: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
12: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'hoquei Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Tales.
13: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
12: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del playoff al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visiten la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
12: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
7: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
6: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
12: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Kazan, Frankfurt Deutsch.

yeah.

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: l'Aneguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé. I com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és l'Aneguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer un aneguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, l'aneguet lletge.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí!
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs és clar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta! Perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de Bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte.

0: Ben aviat.
1: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
1: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
3: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
4: "Oh, no! Si no m'obres la porta, bufaré! Bufaré i la casa tiraré!"
1: Va començar a bufar i... oh! La casa de palla va volar pels aires! El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
5: No t'obrirem pas la porta!"
4: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
1: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantar en un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
5: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
4: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré!"
1: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
6: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
7: I tant que sí.
6: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
7: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. Entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
6: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
7: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el sistema

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi. No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
5: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
5: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una viueta va dir...
6: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
7: La caputxeta vermella? Ets aquí?
6: Què us empatulleu amb la caputxeta? Sóc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
6: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
6: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
6: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si els veia d'una hora lluny que era el llop.
8: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
6: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
8: I com és això?
6: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
9: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
9: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau. Aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany. Es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat. Bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
9: I tant.
0: I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
9: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
9: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: tot,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la Caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig, net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que nits de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta. Em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I de després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?
2: Jo, pare, us estimo tant com el pa.
0: I el pare li va contestar:
1: Si em vols com el pa, queda't en sa.
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?
2: Jo, pare, us estimo tant com el vi.
1: Si m'estimes com el vi, queda't aquí.
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?
3: Jo, pare, us estimo tant com la sal.
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal.
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar enmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama.
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: De quina casa ets filla, tu?
3: Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?
5: Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora.
3: Totes les meves germanes guarden bestiar com jo.
5: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat i vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora.
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: Senyor rei, us ha agradat el dinar?
1: Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal.
3: Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clamàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, a l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen, ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norac. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh...
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, el Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80, que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa, tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dream Warrior d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu!

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell italo disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball de Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Run.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu super feliços.

0: si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, com diem sempre, vinga, som-hi. Comencem avui donant un tomb per un jardí. Un jardí musical que comença ara i que ens portarà un recorregut d'uns 60 minuts amb pujades, baixades, plans i grans paisatges. Comencem amb Mezzoforte i aquest Garden Party és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac de Sons.

Podríem dir que aquesta és una de les bandes sonores clàssiques de la dècada dels 80 per obrir una tertúlia de sobretaula, per exemple, un magazín. Doncs avui l'hem recuperat aquí al Sac de Sons. Són els Mezzo Forte, ho eren els Mezzo Forte, i aquell era el seu Garden Party. I continuem amb el so dels 80, més ballable. Aquesta també forma part de la nostra careta d'entrada, és l'Another Life, publicat any 1983, pràcticament únic èxit de Cano.

0: Ara sí, després d'aquest Another Life de Cano, del 1983, donem ja totalment per deslligat el sac de sons i per posar-nos ja en marxa.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs la música continua sonant encara durant aproximadament uns 50 minuts i correrem junts aquests 50 minuts. Per començar, els correrem plegats amb Bryan Adams. Run to You, un dels seus grans treballs de la dècada dels 90.

La canya canyera, de Bryan Adams. Rectifiquem això, any 1984, no dècada dels 90, perquè rectificar és de savis. Aquest és el Run to You, el publicava dins de l'àlbum Reckless. I de Run to You a Run to You, amb els suecs, ara sí, dècada dels 90, si no recordo malament, any 1994. Run to You, Roxette.

0: Que diferent que sonen dues cançons amb el mateix nom, eh? Run to You, primer hem tingut el Bryan Adams, dècada dels 80, deixem-ho clar, i dècada dels 90, la parella Roxette des de terres sueques.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Tot i que els Genesis van crear grans àlbums, sí, diguem grans àlbums, perquè no tan sols van crear grans temes, en solitari cada un d'ells també va fer la seva feina. En Phil Collins, per la seva banda, i Mike Rutherford, amb els seus mecànics, per l'altra. Aquesta n'és un clar exemple, A Beggar on a Beach of Gold.

Bé, que era una Beat Job Girl és un dels treballs que va publicar en solitari amb Mike Rutherford. I del Mike Rutherford, doncs els Duran Duran, algo que se'n diu Ordinary World.

0: Tamarro brutal dels Duran Duran. Aquest era l'Ordinary World. L'hem recuperat després de molts anys aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que venen també dos tamarros més d'aquells que ens agraden aquí al Sac de Sons. Un és la veu de Maggie Reilly, Little Boy's Eyes.

La veu, dels temes cantats de Mike Oldfield és aquesta, la magnífica veu, la melòdica veu de la Maggie Reilly. Aquest era el Little Boy's Eyes, i d'aquesta veu melòdica, una veu forta, contundent, però també espectacular, Stevie Nicks. En solitari, deixant a un costat els Fleetwood Mac, Runs on Fire.

0: Aquesta veu sí que la coneixes bé, la de Stevie Nicks. Aquest era el Rooms on Fire en solitari, deixant, tal com dèiem, a banda els Fleetwood Mac.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.

Si teníem ara fa uns moments dues veus de fèmines increïbles, els dos que venen ara no es queden pas enrere. Per començar, Here Comes the Rain, el so dels Mavericks.

Magnífica veu, eh?, de Raúl Malo, el vocalista dels The Mavericks, una banda nord-americana de, diguem-ne, aquest country realment clàssic i que avui hem recuperat aquí. També veu magnífica la de Roy Orbison, Udi Dudi.

0: Si em vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: Hem tingut una pinzellada aquí de bona veu i de bon rock amb el Roy Orbison i aquell ubi-dubi. I ara, doncs, una bona dosi de country. La primera, Take Me Home, Country Roads, John Denver.

No deixem el country després d'aquest de John Denver, el Take Me Home Country Roads, per un country que particularment em posa la pell de pollastre. Són els Poco i aquesta és la seva gran clàssica i reconeguda Rose of Cimarron.

0: Clàssic entre clàssiques, eh? Aquest Rose of Cimarron dels Poco.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí la música continua sonant a l'estil que més ens agrada, i en aquest cas, doncs, en l'estil del Derry Hall i John Oates. Amb aquest baix contundent d'entrada, començava el Manita i comença a tancar-se ja el sac de sons, perquè ens queda res, minutets.

Aquest era el so de Jerry Hall i John Oates cap a la dècada dels 80. Van triomfar, ens van deixar aquest bon treball al Manita, que ens diu que ja hem de començar a tancar el sac. El tanquem també amb els Crowded House, un dels seus clàssics, Distant Sun. Aquest és el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Benvinguts a Gran Pantalla. Un programa que de forma quinzenal repassarem una pel·lícula de cinema i tots els seus aspectes. Un programa original d'Ona Villas al 107.0. Que poderoses que poden ser algunes amistats. Poderoses en el sentit que poden ser molt i molt intenses.
1: A vegades, aquestes amistats comencen i es forgen d'una forma molt curiosa, com el cas d'avui.
0: Amistat i segones oportunitats són el motor de la pel·lícula d'avui, Intocable.
2: ¿Cuál es su motivación primordial?
3: El dinero. Me encanta el barrio.
4: Me gusta la gente disminuida.
5: Si consigo 3 negativas, me dan el paro.
4: Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida?
5: Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. Pedazo de motivación.
4: Podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni 2 semanas.
5: Listo, lo he hecho bien.
2: ¡Cuidado!
5: Mierda, siempre se me olvida.
2: Que aprovechen.
6: Nos tienes muy preocupados, sobre todo en tu estado. Esos chicos del extrarradio no tienen piedad.
4: Eso es exactamente lo que quiero. Ninguna piedad.
5: Así que si tienes las orejas rojas es que estás excitado.
4: Y a veces por la mañana me levanto con las orejas duras.
5: ¿Las dos? Yo ahí no entro. No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo. ¿A este qué le pasa?
4: Desgraciadamente, hay que ser pragmático.
5: ¿Pragmático?
7: ¡Qué nervio tiene!
8: ¡Ahí va otra!
9: ¡Todos a bailar! ¡Venga, moveos un poco!
5: Ya están aquí. 100 euros a que les doy esquinazo.
4: Hecho.
5: Sí. No. Siguen las orejas.
10: Hay que estar pero muy tarado para hacer eso.
2: Te queda de maravilla.
9: Aceleré un poco. Así no hay manera.
5: 12 por hora le vale.
4: Es lo máximo.
5: Es un árbol. Un árbol que canta.
0: Dani, hola de nou.
11: Molt bones.
0: Què tal?
11: Molt bé, Txell.
0: Què et sembla si han escoltat el tràiler, però potser que expliqui una mica extensament de què va, no?
11: La trama.
0: Exacte. Doncs mireu, Philippe és un aristòcrata que, degut a un accident amb parapent, va quedar tetraplègic. I donat aquesta condició, necessita un cuidador 24 hores. El dia de les entrevistes als candidats per aquest lloc de feina, apareix el Driss, un immigrant d'un barri marginal que acaba de sortir de la presó i que bàsicament li interessa demostrar davant dels serveis socials que ha estat fent entrevistes de feina per poder cobrar un subsidi. Sense haver garanties d'èxit, el Philippe decideix contractar el Driss, tot i saber que no té cap tipus de formació en ser cuidador, vaja. A partir d'aquí, es va forjant una amistat entre ells que demostra que els dos mons, tan diferents als que pertanyen, poden ser molt complementaris. Aquesta amistat obrirà les ments cap a coses desconegudes, tant per l'un com per l'altre.
11: I escolta, tot això que has estat explicant, sembla que la pel·lícula pugui tenir un to dramàtic.
0: Sí.
11: És així? Com transcorre la pel·lícula? La inscriuríem dintre del gènere drama?
0: No, jo, tot i que l'origen sigui una situació dramàtica, està explicada sense ser tan dramàtica. De fet, no és gaire dramàtica.
11: No, més aviat està explicada amb to de comèdia, no?
0: Exacte, sí.
11: Passen coses profundes de tant en tant, no? Però...
0: Sí, crec que intenten treure-li ferro a moltes coses, no? Que...
11: Que explicades d'una altra manera serien una parada a plorar, no?
0: Exacte, sí. Sí. Però, sobretot, i també penso que aquesta pel·lícula, que podria ser com un tòpic, no?, de la diferència entre dos mons, no?, entre la part més obrera, més pobra, no?, d'un lloc, i la part més burgesa, no?, que és com un tòpic, no?, doncs també està explicada d'una altra manera. També trobo que és com que no és que hi passi molt per... No és que passi molt per sobre... però també es veu, però d'una forma tampoc no molt dura.
11: Estic molt d'acord.
0: Amb la qual fa que pugui ser una pel·lícula perfecta per mirar una tarda de diumenge, sense que t'agafi més depressió per anar a treballar dilluns, saps? Per exemple.
11: Jo us explicaré qui són els directors, que en realitat no són gaire coneguts perquè sobretot s'han dedicat a fer pel·lícules a França, moltes d'elles no ens han arribat. Els directors es diuen Olivier Nakache i Eric Toledano. Són dos cineastes francesos que tenen 49 i 51 anys respectivament i que es van conèixer en unes colònies el 1995 i des d'aleshores sempre treballen junts en la direcció i l'escriptura dels guions de les seves pel·lícules. El 2003 van veure un documental, A la vi i a la mort, que explicava la història de Philippe Pozzo di Borgo, un parisenc de sang noble i home de negocis, que va esdevenir tetraplègic en un greu accident i la seva relació amb el seu peculiar cuidador d'arrels algerianes. Aquesta història ja havia estat explicada pel mateix Philippe Pozzo di Borgo en el llibre autobiogràfic Le Second Soufflé. No obstant la complexitat i la delicadesa de la trama i probablement la inexperiència dels directors, va fer que deixessin reposar la idea en un calaix. El seu debut en un llargmetratge va ser el 2005, a una pel·lícula anomenada Je préfère qu'on reste amis, amb Gérard Depardieu de protagonista. L'any següent van rodar una altra comèdia, Nous jours heureux, on ja actuava Omar Sy, que protagonitza El cuidador a Intocable. I encara van rodar una tercera pel·lícula, el 2009, anomenada Telement Prochet. Amb l'experiència acumulada i el vistiplau de Philippe Pozzo di Borgo, van rodar Intouchables, que s'estrena el 2011. Aquesta història dramàtica, però explicada, com dèiem, amb clau d'humor, es va guanyar el cor dels francesos, que la van convertir en la segona pel·lícula francesa més vista fins al moment. Tres anys més tard, el 2014, estrena en Samba, que torna a protagonitzar Omar Sy i a tenir gran acceptació als cinemes europeus. Posteriorment han rodat La Fiesta de la Vida, el 2017, i Especiales, el 2019, amb temàtica sobre l'autisme. El darrer treball és una sèrie anomenada En Teràpia, que van estrenar el 2021.
0: L'Omar Sy és el seu musso, eh?
11: Sí, és l'actor fetitge, sembla ser.
0: Vaja. Mm-hmm. Doncs mira, de què t'explicaré jo?
11: Endavant, doncs, amb l'Omar.
0: L'Omar Sy és un actor i humorista francès. Les seves primeres feines eren com a humorista. Formava duet amb un altre humorista, doncs, amb Fred Testot. Tenien un espectacle que portava el seu nom. Paral·lelament, també feia de doblador en curtmetratges i en pel·lícules d'animació. I també actuava en algun videoclip. Uh-huh. El 2011, com tu has dit, amb el paper de Driss a Intocable, la seva fama va escalar. Va rebre el Premi César, que els dona l'Acadèmia de Cinema Francès, com a millor actor, el Globus de Vidre també com a millor actor, i també el Premi com a millor actor estranger, juntament amb el seu company de cartell en aquesta pel·lícula, en el Festival Internacional de Cine de Tòquio. El 2014 va aparèixer en la pel·lícula d'X-Men, Días del Futuro Pasado.
11: Carai, tu, passar de còmic a superheroi, o què?
0: A mutant, més aviat, sí. El 2015 també va sortir Jurassic World, on te feia de cuidador de dinosaures. I també s'ha de destacar la seva actuació en la sèrie de Netflix de Lupin. Uh-huh. També, prèviament i posteriorment a Intocable, ha treballat en moltes altres produccions, que són gairebé una cinquantena, sense comptar els doblatges i els curts. Per tant, ha treballat fort, aquest noi.
11: Mm-hmm. Molt bé. Us explico una mica la trajectòria del Philippe, l'actor François Cluzet. Va debutar al cinema el 1979 amb una pel·lícula anomenada Cocktail Molotov. La seva segona pel·lícula ja va ser a les ordres del director Claude Chabrol, que és un director francès bastant reconegut i amb qui tornaria a treballar anys més tard, a la pel·lícula Cavall d'Orguil. El 1994 va fer algunes aparicions al cinema americà a la pel·lícula Prêt-à-porter de Robert Altman i French Kiss de Laurence Kasdan. El 2007 va rebre el César el millor actor pel seu paper protagonista a 4 étoiles, 4 estrelles. Després del gran èxit d'Intocable, va rodar Pequeñas mentiras sin importancia, que forma part d'aquest gènere de pel·lícules franceses que comencen amb un grup d'amics que es reuneixen, per exemple, en una casa rural durant uns dies i un cap de setmana, i allà doncs surten les històries del passat, es barregen

0: Dustin Hoffman francès, perquè hi té certa similitud física, ha rodat gairebé o gairebé més de 80 pel·lícules fins a data d'avui.
1: Carai.
0: Sí, sí.
1: Què em pots dir? Què hi ha de curiós en aquesta pel·lícula?
0: Bé, com totes les pel·lícules, sempre hi ha alguna curiositat.
1: Sí, eh?
0: En aquesta, dir-vos que el Filip Pozzo di Borgo havia rebutjat diverses propostes de portar la seva història al cinema quan per fi doncs, va accedir a que Olivier i Toledano ho fessin. Però de totes maneres els hi va donar un consell. Els hi va dir, si feu aquesta pel·lícula, sisplau, que sigui divertida. Aquesta història ha de tenir un to d'humor. Suposem que com a contrapunt al dramatisme i a la importància que el propi autor donava a la relació amb Abdel, amb el cuidador, que es deia així, es deia Abdel. Mm-hmm. Ja que realment considerava que sense ell, ell hauria mort. Sense l'ajuda del cuidador.
1: Això és molt maco, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I també que se n'han fet fins a 3 remakes. 3 versions diferents a 3 països diferents. El 2016 van estrenar a l'Índia amb el nom de Upiri o Opiri. Argentina es va dir Inseparables, també el 2016. I l'any següent, els americans, els Estats Units, li van donar el nom de The Upside i la va protagonitzar Bryan Cranston, l'actor de Breaking Bad, que estava acompanyat amb un paper secundari de Nicole Kidman en el paper de l'assistenta.
1: Molt bé.
0: No hem parlat de la banda sonora?
1: No, és veritat. No és veritat. No, perquè bueno, com tu i jo comentàvem, no, hi ha moltes cançons que són així comercials, però és veritat que hi ha, no, un compositor.
0: Sí, sí, sí.
1: Que ens ha agradat per acabar aquest programa, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Amb el nom de, per si a algú li sona, Ludovico Einaudi.
0: Sí, la veritat és que la banda sonora està formada doncs, per passatges, per temes, sobretot interpretats al piano, i la veritat és que és
1: bonic. Però hi ha alguns que també són comercials, de cançons.
0: Sí, sí, sí, hi ha cançons comercials,
1: sí,
0: però la part de Ludovico és la part doncs, de temes...
1: Bueno, també encaixa una mica més amb el Filip, no?
0: Sí, exacte, sí, sí.
1: Doncs estaria bé que els hi poguessin deixar una música, una peça d'aquest autor, no? Per acabar el programa d'una forma molt relaxant, no?
0: Doncs sí, us deixem amb Ludovico Einaudi.
1: Fins la pròxima.
0: Fins la propera, adeu.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAN tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.